dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Això és el despertador de Blue Radio.
1: Estàs escuchando Blue Radio con...

Pues al minutet ja que passen de les 8 i mitja del matí, Blaster Jack, The Power of Love, vaya clàssic, vaya temazo. Bueno, per a despertar el personal, eh? Antes Becky Hill en directe des del Reading Festival 2023 en el Disconnect i Argy i Medusa en el Melodia. Vinga, que t'acompanyem hasta les 9 com cada dia de dilluns a divendres, així en la sintonia de Blue Radio, 90.2 FM, sobre el despertador Blue i qui el parla, qui t'acompanya, el Tommy Fontormo.

0: Blue Radio Chella. Tocarás el cielo. 90.2 FM y www.blueradiofm.es.
1: Sostenibilitat ve de llatí sostindre i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
2: Este divendres, dissabte i diumenge, Rafelguaraf torna a omplir-se de sabor amb

Y com no, la protagonista indiscutible, la tomaca de Rafael Guaraf. I un any més, Plataforma Blu estarà allí, vivint la fira des de dins. Divendres durant tot el dia i dissabte al matí connectarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continuï creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La Fira de la Tomaca de Rafael Guaraf no sols es viu, també s'escolta amb Plataforma.

27 de maig de 2026. Són 18 minuts que passen de les 9 del matí i per així estem en temps de 100% Radio Fórmula i en molt bona companyia, junta a G-Sport. G-Sport, prendes deportives per a deportistes pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. I és el seu secret, saber perfectament què és el que se fan, adaptant-se perfectament a les teues preferències a l'hora de practicar ciclisme, running, trail, triatlon. Si eres deportista, te passes per G-Sport. Estan a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Agafem la premsa, ens posem al dia. De moment anem a parlar-te de qui és el prota de l'efemèride musical avui. Ens canten que tal dia com avui, però de l'any 1951, va néixer Maria del Pilar Cuesta Acosta. Bueno, pues per este nom no, veritat. Però sí per el seu nom artístic, com no anem a conèixer a Ana Belén. Ella és cantant, actriu i directora espanyola. En la seva llarga trajectòria artística de més de 60 anys, ha actuat en 40 pel·lis, en una trentena d'obres de teatre i ha publicat més de 35 discos. Ha obtès premis molt importants del món de la música, del cinema, del teatre. Ella va començar la seva carrera com a estrella infantil en pel·lícules i en programes de ràdio i de seguida se convertiria en tota una celebritat al país. Durant la seva joventut va ser coneguda popularment com a la novia d'Espanya o la musa de la transició. Durant els 80 cosecharia nombrosos èxits en música i cinema. I avui en dia, bueno, pues ja saben que ja continua vigente. Coneguda també per ser la meitat de Víctor Manuel, amb qui està casat des de 1972 i amb qui col·labora en moltíssimes ocasions. Bueno, pues Ana Belén, que continua en actiu, eh? I, per exemple, fa molt poquet va publicar un nou disc. Un disc que va presentar amb este tema que vos deixe per ací i que es titula Bachateame. Així comença 100% Radio Fórmula. Acompanyant-vos, Jessica Mesa, un plaer passar el matí amb vosaltres.

0: Radio Fórmula 100%.
1: Fins les 10, 100% Radio Fórmula, temps d'actualitat musical. Bueno, pues anem a dedicar-nos a fer un repàs per el que més sona per este mes que tens que conèixer per estar al dia. Nayara ha publicat el seu primer disc, el titula La Española. I dins del disc està col·laboració amb la Mala Rodríguez, Niño Bravo.

0: més rica del món, eh? Aquells cossos li van molt bé. Taylor Swift. Ahí està amb l'últim èxit aconseguit. Open Late. I Maluma té nou disc i el presenta amb este Tu Recuerdo.
1: Tengo mi cama. El oro pierde su color.

0: seu essència, sí, com és ell, Juan Luis Londoño Arias. Ja. Encara que el seu personatge siga en Maluma, siga el Pretty Boy.
1: Maluma, mi amor.
0: I visitem la llista perquè per ahí tenim este Camera de Chiran amb Cyril.

0: Dimoni és l'encarregat de tancar avui este 100% Radio Fórmula amb la voràgine, també la llista.
1: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y blu radio fm.es.
2: Radio Fórmula 100%.

amb la previsió de l'oratge, la que llegim a través de la web oratgeneta.com. Avui ens conten termòmetres al màxim rendiment. Ahir comentaven que els pluviòmetres estaven de vacances i avui hem de fer referència a les temperatures. Perquè tot i que ahir va fer més calor, els termòmetres tornen a estar avui a màxim rendiment. Les temperatures nocturnes a la costa se resisteixen a baixar dels 20 graus per la nit i al centre del dia cada volta són més els municipis que acaben superant els 30. Demà dijous caldrà dormir lleugeres de roba a la costa i perquè al nord i a l'interior les temperatures nocturnes tampoc ens obligaran a tapar-nos molt. Pocs núvols al cel. De matí es veuran alguns a la costa i de vesprades se veuran a les muntanyes del nord. Amb màximes que ja voldran demà apropar-se als 35 graus a molts observatoris del centre i de l'interior de la comunitat. I caldrà estar atents a l'eixida dels models conforme avança la setmana per tal de confirmar o no la formació de tronades en la vesprada de divendres i les del cap de setmana. Però el que sí que tinguem clar és que maig acabarà ben calorós, amb un ambient plenament estival i termòmetres al màxim rendiment. Bueno, pues mirem la previsió d'AEMET, vegem les temperatures i cada dia més calor, eh? Avui la màxima prevista a Xàtiva, 33 graus. Demà, 34. Divendres, 37 graus. I les mínimes, que també pugen, eh? Avui la mínima s'ha quedat a 13, demà en seran 15 i divendres, 17. Pel que fa a la probabilitat de pluja, no n'hi ha, 0%.

0: Lovers en petición. Obrim ya esta edición del dimecres 27 de maig de 2026. Molt bon dia a tots. Escoltava Mariana Grande i és que avui ella apareix a la premsa musical. Anem a enterar-nos de per què. Ariana Grande ha publicat Dangerous Woman 10th Anniversary Edition. És a dir, l'edició amb motiu del 10th aniversari d'aquest àlbum que tant d'èxit li va donar, el Dangerous Woman. Este va ser el tercer àlbum que ella va publicar. I dir-vos que estarà disponible a partir d'aquest divendres 29 de maig. Sobretot, molt espectacular l'edició vinil, eh? Imprescindible per a els fans número 1 de Ariana Grande. Un vinil en dos variants, uno rosa i transparent i l'altre negre i blanc. L'àlbum original es llançava allà per l'any 2017 i acumula des d'aquell moment més de 20 milions d'unitats venudes a tot el món. 20 milions de discos, eh? Imagineu-se. La peça central de la reedició, New Weather Part 2, farà la continuació del tema New Weather. La cançó parla de quan ella, bueno, pues se enamorava d'un antic amic. Dir-vos que esta serà l'única cosa així inèdita nova de la reedició, eh? Perquè la resta és el mateix que ja coneixíem. Temes com este que t'hem posat, que s'incluïa també la manera original, el Everyday and Future. Hi haurà temes que també coneguem perquè també van ser senzills com el Touch It, I Don't Care o el Side to Side amb Nicki Minaj. Bueno, pues a partir del divendres, si eres fan de Ariana Grande y en el seu dia no te vas fer amb Dangerous Woman, bueno, pues ja saps, contaràs amb la reedició amb motiu del 10th aniversari. Amb esta info musical, encetem el 100% peticions. Des d'ara i fins les dues, tu manes per ací. Quan t'apetisca algun tema, en quan vulguis saludar algú o dedicar-te una cançó per a tu, 678-60-53-30. Ens ho fas saber i en seguida te'l posem per ací.
1: Pide tu canción al 678-60-53-30. Dedícala si quieres.
0: Desde Bushwick. 678-60-53-30.

estava Daddy Yankee, que ens ho recordava. I per així el primer missatge del matí, que es proposa un tema de Mecano. Bueno, pues és la reina d'Àfrica qui es proposa això que sona allà i que es dedica per a tots.

Strike Tonight amb Jace Blunt i Cyril. I ara, un tema recent d'actualitat, on és que estan en llista. Este és de Fangoria. Dic xic sí, perquè estos no envellissen, eh? Acaben de presentar dos noves cançons i una d'elles és esta.

grandes avanços del que vindrà, un nou disc en aquest 2026. Ahí estava en Fangoria, Me Voy. Este divendres, dissabte i diumenge, Rafael Guarafa torna a omplir-se de sabor amb

0: I com no, la protagonista indiscutible, la tomaca de Rafael Guaraf. I un any més, Plataforma Blu estarà allí, vivint la fira des de dins. Divendres durant tot el dia i dissabte al matí connectarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continuï creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La Fira de la Tomaca de Rafael Guaraf no sols es viu, també s'escolta amb Plataforma Blu.
1: Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad.

miércoles de Isapen así, a la sombra de una higuera. I si t'has quedat amb ganes de més, bueno, pues dir-te que tindràs que esperar fins al divendres. El divendres se publica Pueblo Salvaje 1. El divendres Manuel Carrasco posarà en circulació la segona part de Pueblo Salvaje 2. Sí, ho ha fet al revés, ho sabem, okay, també, eh? Però diu que així era més lògic. Salvaje 2 tenía un carácter más colectivo y en este Pueblo Salvaje 1 diu el cantante, bueno, pues se parla de las emociones, de las contradicciones y de la manera en que cada persona, es decir, individualmente, cadascun resistís, sent y conecta a un món que está en constant canvi. Bueno, pues per a presentarlo, ella ha escollit el tema O si pudiera y este altre, A la sombra de una higuera. La resta del disco, bueno, pues en uns dies, en un

des de minuts sobre les 11 del matí. Bon dia de nou a tots. Si vos apetís algun tema en algun moment, el demaneu 678-60-53-30. WhatsApp o ens telefoneu. Este que sana, que el volem per a la llista, és el Talk to You.

Ana Guerra acompañant a Fran Perea. Que dolça ha quedat esta versió del Voy a pensar en ti. I Roxette va presentar en el seu dia este Like a Flower.

0: Bombi.
1: Muy puntuals, ¿eh? Que son les 11:30. Saludem ja els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Si vos recorde que tots els dies se'ls cuinen per a nosaltres. Per tant, no fa falta agobiar-se en què anem a dinar avui, eh? Després passem i ja està tot preparat. Només és arreplegar-lo.
2: Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.

0: de WIT. I a tenen el dinar de WIT preparat, només cal que passes i la replegues.
1: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
2: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y BluRadioFM.es.

proposar-nos una dels Bon Jovi. Bueno, pues ens hem quedat amb una de les últimes que ha presentat esta banda, Living Proof. Dedicada per als compis d'In El Com. Diu el missatge en especial per als més treballadors.

El divendres o per el dissabte ens activa un plan musical. A veure si vos apetís. El 1000 encecta la recta final del seu desè aniversari amb la gala i Ovidi i Titana. El Festival de Música i Lletra de Xàtiva, anomenat 1000, afronta els últims dies de la seva desena edició i ho fa amb dues propostes que culminaran un any especialment significatiu per a este projecte. Este divendres 29 de maig, a les 8 i mitja de la vesprada i al Gran Teatre de Xàtiva, arribarà Gala i Ovidio, el projecte creatiu de Raúl Refre i Aida Tarrio, de Tatxungueiras. L'espectacle, un homenatge als fills de Rosalía de Castro, proposa un viatge sonor de contrastos amb una proposta electrònica i lírica pop, plena d'experimentació i subtilesa. I la cloenda del festival serà el dissabte 30 de maig, també a les 8 i mitja i també al Gran Teatre de Xàtiva, i estarà protagonitzada en aquesta ocasió per Noelia Llorenç, coneguda com a La Titana, que presentarà el seu nou disc en directe. La Titana s'ha consolidat com a una de les veus més potents i personals de la nova música d'arrel valenciana, amb una revisió contemporània de formes tradicionals i un discurs clarament feminista. Bueno, pues les entrades per estos dos espectacles estan a la venta en la web del granteatre.com i també en vivaticket.com, així com en les taquilles del Gran Teatre. Els dimarts de 12 a 2, per la vesprada de 5 a 7. Bueno, pues més info en la web d'este festival. Festival 1000, Festival Música i Lletra de Xàtiva. Bueno, pues este cap de setmana ja finalitza esta edició. Hem nomenat a Noelia Llorenç La Titana i vinga, que anem a quedar-nos amb ella, amb La Milanga és Vida. La Titana, que té nou disco, es titula Llum i conté temes com este.

nova hora de 100% peticions amb 14 minuts sobre les 12 del migdia. Este matí, quan hem llegit la previsió de l'oratge, havíem dit que les temperatures s'anaven amunt. Bueno, i és cert, ja fa calor, ja està apretant. Això que són les 12 del migdia. Ara mateix a Xàtiva, 29 graus. Però no és res per al calor que farà demà, després demà i sobretot el diumenge. Estarem rosant els 40 graus ja. Bueno, pues la calor que ja ha vingut per a quedar-se, esta ja no se'n va, eh? Així que estem pensant en posar...

Recorda que Blue Radio és l'única ràdio de tota la freqüència medul·lada que té aire condicionat, eh? Si necessites un poquet de fresca, ens ho dius i ràpidament el posem per a tu. Està també te refrescarà, ja ho veuràs. És el Hurricane que presenten Marc Horn i Semita. I per als pròxims minuts, bueno, pues te tinc preparat per a ser un tema de la fúmiga, una col·laboració amb Naina. I també Efecto Mariposa, que van a sonar. Si a tu se t'ocorris algun altre tema que sumar a esta llista de reproducció, pues ens ho dius. 678-60-53-30. Perquè recordo que per a si cada dia fem ràdio per tu i

0: Energetics, ja te ho havia dit, Hurricane. Continua un dia més amb la vaga en l'educació, per una educació pública i de qualitat. Bueno, pues es fa una crida a la població en general per a que se sume, Este dijous, des de les 7 de la vesprada, hi haurà una manifestació a Xàtiva, des de la plaça de l'Espanyoleto. I es demanen a tots que acudim, que recolzem. Pues per allí estarem.
1: Pide tu canción al 678-60-53-30. Dedícala si quieres.
2: Con Blue Radio FM, la vida puede ser mejor.
3: 90.2 FM y www.blueradiofm.es.

0: Y com no, la protagonista indiscutible, la tomaca de Rafael Guarafo. I un any més, Plataforma Blu estarà allí, vivint la fira des de dins. Divendres durant tot el dia i dissabte al matí connectarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continue creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La Fira de la Tomaca de Rafael Guarafo no sols es viu, també s'escolta amb Plataforma Blu.
1: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y bluradiofm.es.

sempre, Champers Brothers, Chimo Bayo, Network. I, bueno, pues dir-vos que com a novetat és que este any ha canviat el recinte, no se celebra a la Ciutat de les Arts i les Ciències, sinó a l'Estadi Ciutat de València. No, això és la novetat, però com sempre hi haurà dos escenaris, el Més Remember i també l'escenari nacional, amb les actuacions este any de gent com Amistades Peligrosas, Los Rebeldes, Ella Baila Sola, Viceversa. Entrades encara disponibles en lovethenightisvalencia.es. Us el recomanem, Anem tancant d'estora, només es queden 6 minutets per alcançar la una de la vesprada. I ja que hem nomenat els Venga Boys, pues...

0: mejor.
1: I just love to say it. Jason.
2: Sonava Omar Montes, per a si, en La Rumba Demònia. Una cançó que és de Piqueras i en la que hi col·labora. I see a dancer. She said her name was Upgrade. Talk big, but she back it up. Piqueras, que vol estar en la llista, Diu en una recent entrevista que va començar en això de la música gràcies a la seva PlayStation. Bueno, pues m'ha cridat a mi l'atenció i he llegit un poc de l'entrevista. Diu que va vendre la Play, es va comprar un micro, va començar a fer música, la va compartir en xarxes socials i d'ahí, bueno, pues va tindre la primera oportunitat de dedicar-se a això de la música. Bueno, pues un emprendedor, Ahí estava, Piqueras. Obrim així la quarta i última hora de el 100% peticions de Wim amb 15 minuts sobre la una de la vesprada. Sí que res de bon dia, que ja l'hem superat, hem pogut també.

Vesprada esta del dimecres 27 de maig de 2027. 2026, perdoneu. Sí. És que com ahir vos vaig dir això de que era 26 del 5 del 26, pues avui he pensat 27 del 6 del 27. Però no, eh? Continuem en el mateix any, no hem canviat. Can't even call you fine, you're too sick. 678-60-53-30, per si vos apetís deixar-nos per ací un WhatsApp. Un WhatsApp en el que se demaneu una cançó, feu alguna bonica dedicatòria per algú. 678-60-53-30.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junta al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y BluRadioFM.es.

tenim missatge amb proposta musical. Proposeu la de Insurrección, Miguel Ríos i Manolo García. Però pues cap dedicatori, sí que ens la quedem per a tots. Gràcies per participar.

0: Marc Anthony. Dios mío, yo.
1: Mítamela como yo.
0: 5 minuts i alcancem les 12. I sí que ens n'anem ja, eh? Completem l'edició d'este dimecres 27 de maig del 26. Un plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Que vagi molt bé la vesprada. Fins demà.

0: este finde cambia de plan.
1: Tardeo en la terraza de Rioscar.
0: Copas, amigos y el mejor ambiente.
1: Y cuando cae el sol,
0: empieza la fiesta.
1: DJs en directo, música y buen rollo.
0: Rioscar Eventos Alberic.
1: Te esperamos. Vamos a jugar el
2: sol. Este divendres, dissabte i diumenge, Rafelguaraf torna a omplir-se de sabor amb la Fira de la Tomaca. El recinte firal es convertirà en el gran punt de trobada de la comarca, amb gastronomia, música, comerç, activitats per a tota la família i, com no, la protagonista indiscutible, la Tomaca de Rafelguaraf. I un any més, Plataforma Blue estarà allí, vivint la fira des de dins. Divendres durant tot el dia i dissabte al matí, conec Estarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continuï creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La Fira de la Tomaca de Rafelguaraf no sols es viu, també s'escolta amb Plataforma Blue.
3: Recuerdos de los 90 y música del 2000. Remember Deluxe, sonido

Sevilla. Y como no, la protagonista indiscutible, la tomaca de Rafael Guarafo. Y una Inmes Plataforma Blue estará allí. Vivint la fira des de dins. Divendres durant tot el dia. I dissabte al matí connectarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continue creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La fira de la tomaca de Rafael Guarafo no sols es viu, també s'escolta amb Plataforma Blue.

0: de divendres, dissabte i diumenge, Rafelguaraf torna a omplir-se de sabor amb la Fira de la Tomaca. El recinte firal es convertirà en el gran punt de trobada de la comarca, amb gastronomia, música, comerç, activitats per a tota la família i, com no, la protagonista indiscutible, la Tomaca de Rafelguaraf. I un any més, Plataforma Blue estarà allí, vivint la fira des de dins. Divendres durant tot el dia i dissabte al matí connectarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continue creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La Fira de la Tomaca de Rafelguaraf no sols es viu, també s'escolta amb Plataforma Blue.
1: El disc en valencià el patrocina autoblázquez.com, els especialistes en el cotxe d'ocasió.

Peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessi Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue.